0: 37 minutos. En 2025, la población joven balear de entre 16 y 29 años representaba el 18% de la población, es un total de 192.300 personas. De este total, solo consiguió emanciparse durante 2025 un 8%. Es una cifra porcentual que se reduce a la mitad en comparación a 2024. Son cifras del Observatorio del Consejo de la Juventud, que además señala que la tasa de emancipación media en el conjunto del Estado duplica a la de Baleares, situándose por encima del 15%. Baleares está muy por debajo de la media española cuando hablamos de emancipación y por encima cuando hablamos de empleo. La tasa de desempleo se sitúa en el 12% en Baleares, mientras que la media española de población joven desempleada está por encima del 17%. Hay más jóvenes con trabajo en Baleares y muchos menos que puedan emanciparse. Pau Emili Muñoz es el presidente del Consejo de la Juventud aquí en las Islas. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Solo el 8% de la población joven de Baleares logró emanciparse en 2025. ¿Cuánto desciende esta cifra con respecto al año anterior y qué lectura hacen?
1: Bé, pràcticament baixa a la meitat. L'any anterior han de distingir entre el primer semestre i el segon, o sigui, els Balears, perquè, clar, el segon és temporada turística, ve molta gent a fer feina, molta gent jove a fer feina, que ja ve emancipada, per tant, diguéssim que serà més realista que tenim el primer trimestre, i l'emancipació està al voltant d'un 15%. Llavors, ara és un buit. Nosaltres ja vàrem advertir que segurament baixaria del 10%, i des del 2021 que fèiem l'Observatori d'Emancipació, cada 6 mesos anem avisant de com va baixant, no ha hagut cap trimestre que hagi pujat el percentatge d'emancipat respecte en el trimestre de l'any anterior. Per tant, la situació és molt greu. Nosaltres ja estem avisant molt d'anys de que és una situació molt límit i no s'estan fent mesures per revertir-ho ni per aturar-ho.
0: Qual era la xifra de 2021?
1: La xifra del primer trimestre del 2021 era una emancipació d'un 16,2. Després, després el 2023 era un 18, perquè el que dèiem el segon semestre, després després va tornar a baixar a menys d'un 16, el darrer que tenim és d'un 15 i pico i ara és un 8.
0: Desde luego es una situación muy preocupante, es una cifra que prácticamente desciende hasta la mitad. Solo el 8% de la población logra emanciparse. Población joven que establecen entre los 16 y los 29 años. ¿Mejora la tasa de emancipación si incluimos en esta población joven a los de entre 30 y 34 años?
1: Millora un poc, però tot així estem molt per davall la mitjana europea i molt per davall la mitjana estatal, també. Si és Balears, les dades que tenim ara és que la gent jove és la que més ocupada està, és a dir, si és Balears és la comunitat autònoma que més gent jove té fent feina, i tot i així no és possible l'emancipació, no només no és possible, sinó que va baixant les possibilitats d'emancipar-te. Per tant, els joves ja fem tot el que podem i tot i així no és suficient.
0: ¿Qué tan lejos estamos de la media estatal en la tasa de emancipación?
1: Les dades estatals estan per damunt de 15, diria. Ara li dic de memòria, no? No tinc, ja nosaltres ens centrem esas Illes Baleares.
0: Sí, bueno, estamos por debajo de la media estatal, como dicen, esa tasa de emancipación, pero efectivamente hay otra tasa, la que nos habla del desempleo, que en Baleares está en un 12,6% y en España está en el 17%. Por lo tanto, hay población joven, hay un mayor número de población joven con un empleo,
1: sí,
0: pero a la contra tenemos que son personas con un trabajo que no pueden emanciparse.
1: Es más, quasi un 50% d'aquesta gent jove que fa feina està sobrequalificada per la feina que fa. I si comptéssim tota la gent que se'n va de les Illes Balears a fer una feina per la qual sí que està qualificada i no la fa aquí, jo estic convençut que el percentatge seria molt més gran. Per tant, la situació, és a dir, moltes vegades, no, els estadistes diuen que les dades se poden mirar d'una manera positiva o negativa la mateixa dada. Nosaltres ho estem intentant mirar de totes les maneres i no hi ha cap dada que mos indiqui o que mos doni un poc d'esperança. Sobretot també veient les mesures que s'estan prenent per intentar, és que no diré ni revertir ni res, sinó sobre mesures en qüestió d'habitatge que, òbviament, no són suficients. I no són suficients per motius o opinions polítiques, no són suficients perquè tenim les dades de davant i veiem que no ho són.
0: ¿Qué perfil de joven és el que forma ese 8% que logra emanciparse antes de los 30 años?
1: No tenim dades de perfils concrets. El que sí que veiem és que d'aquesta gent que s'emancipa, més de la meitat es compartint pis. Per tant, ho comptem dins emancipats, però si tu llogues una habitació, fins a quin punt això és l'emancipació que estem cercant? I a banda, nosaltres suposant que sí que se pot emancipar, que és aquest 8%, és perquè té propietats o ajudes de la seva família que li permeten poder viure o tenir un habitatge.
0: Claro, porque además otro de los indicadores que mostráis en el observatorio es que el coste del alquiler, que ahora está por encima de los 1.500 euros de media en Baleares, representa el 124% del sueldo medio de la población joven. Claro, es un imposible. Una cifra que, por cierto, también aumenta de forma muy considerable.
1: Claro, es un 124% de sou per pagar un lloguer. Després has de menjar, has de tenir aigua, i has de tenir llum, com a mínim, no? Llavors, i si després ja xerrant de tenir un cotxe i tenir benzina, ja és una altra cosa. I per tant, és impossible. I després, no se pot llogar. Anem a mirar més si se pot comprar un habitatge. Els joves han d'estar 26 anys de la nostra vida estalviant el 100% del sou per poder comprar un habitatge. D'acord? Això vol dir que un bebè que neix se posa a fer feina des del primer dia que neix, i no, quan tingui 26 amb un sou mitjà, quan tingui 26 anys, se podrà comprar un habitatge. Òbviament, a l'estat espanyol tenim una llei que no permet a gent fer feina abans dels 16 anys, per tant, feia números, ja veus com se complica i a on està la mitjana de gent que se pot emancipar.
0: Con esos números que hacen, estaríamos por encima de la cuarentena, ¿no? Más allá de los 40 años, lograríamos emanciparnos. Estamos hablando de medias de sueldo y teniendo la situación como está en la actualidad, ¿no? Con un precio medio de la vivienda que está en los 380.000 euros.
1: 7 anys per pagar l'entrada, 26 anys per comprar una casa. És veritat que després, si movem, si miram a partir dels 35 anys, la taxa d'emancipació puja a un 78%, però clar, 35 anys. Que ara molta gent diu que en 35 anys encara ets jove, no. És una estratègia si tu consigues que la gent de 35 anys encara ets jove, hi ha un imaginari col·lectiu que diu que les persones joves poden viure de manera precària i tenir un sou molt precari i tampoc no passa res. I no és cert, això és Granada, Valls, Estora. No, escolti, no tenim persones joves en situació precària, tenim persones joves i molts d'adults que també viuen en una situació precària i simplement moure el llistó d'allà on el que consideren jove perquè el problema sigui menys greu no arregla res.
0: Y ayudas, decía, las medidas que se están tomando efectivamente y los datos lo avalan, no están sirviendo para mejorar la situación de los jóvenes. Hay anuncios recientes como por parte del gobierno central, como las ayudas a esa primera hipoteca, esa primera vivienda. También hay ayudas autonómicas y centrales para las ayudas al alquiler. Pero claro, teniendo en cuenta este contexto, al final, a los jóvenes estas ayudas os permiten tener un acceso real. ¿Son ayudas realistas o ni siquiera con esas ayudas tenéis un acceso real a una vivienda en Baleares?
1: No ajuden. És a dir, una de les mesures molt vistoses, no, que s'han implantat fa poc és una ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge. El preu mitjà de l'habitatge ara ronda els 300.000 euros. Doncs si tu en tens 290, te'l podràs comprar. Si en tens 280, ja no, perquè ja no arribes. Doncs amb això vull dir que aquests 10.000 euros no ajuden a ningú a comprar un habitatge que no se'l pogués comprar abans d'existir aquesta ajuda. Perquè, òbviament, 10.000 euros a un espai de 300.000 representa un percentatge mínim que no ajuda ningú a poder comprar un habitatge, sinó que ja el podies comprar i pues, te surt 10.000 euros més barat. Però res més.
0: Claro, se ahorran 10.000 euros los que ya podían pagarse, podían acceder sí. a una hipoteca, claro. Así pero pero no, no ayuda a emanciparse al que no lo puede hacer.
1: Exacte. I, de fet, nosaltres tenim molt clar quina seria la solució. Aquí hi ha un problema, que és que els mercats, com més grans són, més tarden en regular-se. No? Llavors, si el mercat de Illes Balears fos un mercat illenc, un mercat balear, se regularia, més o manco, d'aquí un parell d'anys, i una família mitjana de Illes Balears se podria comprar un habitatge, no hauria de problema. Quin és el problema? Que el mercat no és balear, és europeu. Uh-huh. El mercat de Illes Balears és europeu. Per tant, el mercat és molt més gran i és cert que d'aquí 70, 80, 90 anys una família mitjana alemanya se podrà comprar una casa a Mallorca perquè el mercat s'acabarà regulant. Què passa? Que una família mitjana alemanya no té res a veure amb poder econòmic d'una família mitjana mallorquina, eivissenca, formentenca o menorquina. Per tant, durant aquests anys que esperem que el mercat se regularà no per els residents, sinó per estrangers del nord d'Europa que tenen un poder adquisitiu molt més gran. No sé, la solució n'hi ha dues. Una, que és molt poc realista, que és, molt bé, equiparam els sous de tota la gent de les Illes Balears en el mateix nivell que la resta d'Europa, per tant, competim les mateixes cartes, lo qual, òbviament, no és realista. I lo segon, que sí que se podria fer, és, un, topar els preus de lloguers i, dos, restringir la compra a no residents. I aquí sí que crees un mercat illenc i ja no competeix a Europa i per tant s'acabaria regulant. Però si no se fan aquestes dues mesures, la veritat és que no acabaran solucionant el problema.
0: Además, esto que explicas, ¿no? De que una família media de Europa, de Alemania o del norte de Europa, ya puede acceder mucho más que una persona de Baleares. Quiero decir, es lo que está sucediendo. La compra masiva por parte de capital extranjero es una realidad y el libre mercado efectivamente lo permite y además esto está haciendo que se agranden y se especule muchísimo con la vivienda porque no todo el que compra, compra para vivir. Muchos compran para alquilar a turistas y para hacer negocio con las viviendas.
1: Es más, hay casas que només se promocionan al mercat nord-europeu. Sí, hi ha cases de Mallorca que ja ni se promocionen a immobiliàries d'aquí, sinó només al mercat nord-europeu. Llavors, sí, el problema és aquest. Després es verà que les reunions que nosaltres hem tingut amb el govern ens diuen, no, és que si la Europea no ho permet. Això no és del tot cert. Si la Unió Europea el que permet és... Si el que te diu és, tu vols restringir la compra no residents, molt bé, abans has de fer aquesta sèrie de mesures, demostrar que no funcionen, que és un llistat de mesures que es fa, demostrar que no funcionen, i després te deixarem restringir el mercat per la Unió Europea. Què passa? Que aquestes primeres mesures que s'han de fer per demostrar que no funcionen, tampoc no s'estan aplicant. O sigui, no s'estan aplicant ni el primer que has de fer per solucionar el que la Unió Europea te diu per solucionar el problema de l'habitatge. No, si no s'aplica ni això primer, no podrem veure si realment se pot aplicar una solució o no. És un llistat, no són moltes, són un parell que s'han d'anar aplicant. El problema és que, clar, se tarden anys en aplicar aquestes mesures. Ho varen calcular, no recordo de tant quants anys, però se tarden anys. Què passa si no mos hi posam? Això, la pròxima vegada que presentem l'observatori pot passar d'un 8 a un 6 i després un 5 i després no haurà cap jove emancipat d'aquí un parell d'anys.
0: Además, el 8% nos habla de la situación en Baleares de la población joven en 2025. Este 2026 lo que ha hecho la vivienda es seguir subiendo, seguir escalando. Los salarios de los jóvenes se mantienen en los mismos niveles, por lo tanto, solo nos queda pensar que esta cifra va a seguir bajando.
1: Efectivamente, el salario jove crec que va pujar del 24 al 25 al voltant d'un 4%, però és que l'habitatge va pujar quasi un 11%. Mm. Es puja més del doble, molt més del doble, l'habitatge que els salaris. Això, clar, nosaltres tenim dades de l'any anterior, perquè tardem un any en recollir totes aquestes dades. Clar, nosaltres el que preveiem és l'any que ve, quan treguem des del 2026, seran encara molt pitjors. Mm.
0: La situación laboral de la población joven tiene, lógicamente, o debería tener una relación estrecha con las posibilidades de emanciparse, pero los resultados que estamos comentando y que desprende este nuevo informe refleja que tener un empleo no les garantiza emanciparse. Una población joven que, además, como señalabas, muestra un nivel más alto de estudios superiores, que muestra una tasa inferior cuando hablamos de desempleo. Hay mucha más población joven en Baleares con un empleo y ocupada que en el resto de España, pero desde luego es una población joven más formada, más preparada, y aún teniendo un empleo no consigue emanciparse. ¿Cuál es la alternativa para estos jóvenes? ¿Se están marchando los jóvenes de esta comunidad autónoma?
1: Sí, sí, sí, se n'estan anant. Es veure, no només se n'estan anant la gent d'aquesta comunitat autònoma, se n'estan anant un 80% de la gent que arriba. És a dir, de joves que arriben a les Illes Balears per trobar una feina, el 80% se'n tornen a anar. Veuen que aquí no poden trobar una feina i se'n van. És a dir, no només no poden trobar la feina a joves Illes Balears, sinó que la gent que aquí ha cercat la feina tampoc en troba. Llavors, si, o sigui, òbviament, jo crec que estem tots d'acord que això és un drama humà, no? Tu haver-te d'anar de casa teva perquè no pots viure-hi en condicions dignes. Però és que si mirem aquesta part social i només mirem la part econòmica, és a dir, estem xerrant d'una comunitat autònoma que inverteix milers d'euros en salut, sanitat, educació, per una persona jove, que després, quan està en edat de retornar aquesta inversió que la comunitat autònoma ha fet amb ell, que l'estat ha fet amb ell, se'n va a un altre lloc a retornar-la. Llavors, des del punt de vista econòmic, també és un negoci per edat, és un drama. Llavors, no hi ha per bona que fer-ho. I el que no podem entendre és com això no és la prioritat número 1 de les governacions balears per arreglar aquesta situació, perquè no hi ha per bona que fer-la.
0: Sí, no encontrar trabajo, que ara decías, que tiene que ver no con encontrar trabajo, que empleo sí que hay. No encontrar un trabajo que me permita vivir aquí.
1: Exacte, exacte. I la mitja de salari, el que hem dit, és de 924%. Per tant, òbviament, és impossible.
0: Una última pregunta. El 29 de noviembre tenemos una cita con las urnas, elecciones generales. Mucha de esta población de la que estamos hablando, jóvenes de entre 16 y 29 años, va a acudir, puede acudir, puede decidir con su voto un cambio de gobierno o mantener el actual. ¿Los jóvenes mayoritariamente van a ir a votar en este contexto social con unas cifras que son realmente alarmantes?
1: Nosaltres el que veiem és que sí, el que preveiem és que hi haurà una cita molt important per saber si hi ha joves a les urnes, perquè moltes vegades la política se presenta d'una manera molt abstracta, no? I és molt complicada d'entendre per molta gent, però quan se tracten de coses tan bàsiques com allà on viure, no? I que t'interpel·la directament com a ciutadà, i molt més en s'agreujant de ser una persona jove que té una situació molt pitjor, jo crec que sí que veu la necessitat d'anar a votar per decidir o mantenir el govern o canviar-lo, el que sigui, però sí que te sent molt més interpel·lat, i jo crec que això farà que la gent jove, sobretot, vagi a les urnes, que sempre és positiu. Com més participació electoral hi ha, millor.
0: És important que els joves, bueno, que la població en general se mobilitzi. Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut a Balears, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Datos de emancipación que están en mínimos históricos en nuestra comunidad autónoma descienden en el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud hasta el 8%. Solo el 8% de los jóvenes de Baleares, de entre 16 y 29 años, consiguieron emanciparse en el año 2025. Una cuestión sobre la que pueden opinar, si quieren, a través del teléfono de WhatsApp de Punto de Mira.
2: 677-92-6097.
0: Pueden comentar otros temas de actualidad y también pueden lanzar preguntas para nuestro abogado, Mateu Cañellas, que nos va a visitar un miércoles más a partir de la 1:30. Estará con nosotros de nuevo para responder sus dudas legales. En 2 minutos llegamos a la 1.
2: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
3: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
4: En Mallorca, Gran Vía Asima 16.
5: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
6: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
7: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
8: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
9: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decirte no. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2026.
10: Ven a vernos a Volvo Auto Vidal. Gran Vía Sima 24, Palma.
11: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Hipermueble, en calle Aragón 157 Palma y Ronda Felanich en Manacor. No te lo pierdas.
12: Llucmajor surt al carrer per mostrar tot el que som. Els dies 16, de 7 i de 8 d'octubre arriba la mostra Llucmajorera. 3 dies per descobrir, passejar i gaudir de la tradició i de tot el que fa únic al nostre poble. Fires de Llucmajor, 480 anys fent poble.

0: abans de pagar en fer res per incrementar aquests interessos de la gent que t'havia estudiada. I aquí estem, entre falta de cultura financera, per dir de qualque manera, entre que també tenim en compte que cada vegada hi ha més concentració bancari, i això vol dir que no hi ha competitivitat, no hi ha competició entre ells, pues fa que els dobles no donen tipus d'interès i que la gent pues, miri la seva inflació com aquell visitant, com aquell convidat que ve i molt mossega cada any una mica del nostre patrimoni.
1: Sí, lo cierto es que existe, ¿verdad?, un proyecto en marcha, ¿no?, para canalizar ese dinero ocioso.
0: Sí, senyor. Això és molt recent, està encara dins del fons. I dic que està dins del fons perquè és una de les qüestions que el govern va plantejar amb aquest Real Decret sobre l'habitatge. No és que estigui amagat, sinó que va fer públic, però pensau que aquest Real Decret encara s'ha d'aprovar. S'ha d'aprovar encara a la Comissió Permanent del Congrés. Però és així. És un, aquest posat dos més en moviment s'ha convertit en una qüestió política. Mm-hmm. El govern acaba d'incloure en aquest Real Decret un compte que seu, un compte d'estalvi i inversió CAIFE. Això és un acrònim que significa compte d'inversió, que en castellà, cuenta ahorro, inversió, Finance Europa, que es diu CAIFE, i que permetrà en els estalviadors que vulguin, gent que tingui aquest dobbers ara que deien que tenien el baix, o gent que s'incorpora nova, naturalment, que puguin invertir en borsa. Puguin invertir en borsa d'una manera i amb una fiscalitat molt interessant. Això se fa precisament per mobilitzar tot aquest actiu que hi ha, que està aturat i que podria generar molta riquesa. És l'esperança que té el govern per posar tots aquest moviment dels dobbers dels particulars. Pensant que fins i tot a la gent li costa invertir en un depòsit o invertir en lletres de tresor, que és el més senzill i el més segur que hi ha en el món, però que s'estima més tenir-ho en comptes a la vista. Aquest nou instrument que es vol posar en circulació, tothom està esperant la lletra menuda, els bancs hi fan feina i probablement marcaran una mica coma de revolució, sí, amb aquest interès que ara està pla de dir no, els bancs no donen d'on més, no, jo no puc fer res, o només ve d'invertir en habitatge, cosa problemàtica quan ja s'ho van per altra banda, i els bancs estan esperant, els grans bancs o els pots que queden, estan esperant la lletra menuda per veure com poden oferir als seus clients aquest nou producte.
1: Tomeu Cantallops, aquí lo dejamos, muchísimas gracias, como siempre, que vaya muy bien, el mes que viene más.
2: Sigue a Carrusel en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
3: ¡Atención! ¡Noticia importante! Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Hipermueble, en calle Aragón 157 Palma y Ronda Felanich en Manacor. ¡No te lo pierdas!
4: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
5: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
6: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
7: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
8: Megasport, el mejor gym de Europa con 5.000 metros cuadrados de maquinaria fitness de última generación. 740 horas de actividades dirigidas a la semana con las últimas tendencias. 2.000 metros cuadrados de spa, 6 pistas de pádel, todo por 99,99 € al mes. Solo hay una vida, solo hay un Mega.
9: Un día descubres que tienes humedades.
10: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
11: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
12: Murprotec.
13: El colchón es el alma del reposo, el maestro del sueño. ¿Te gusta firme, mullido, que te abrace?